Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. I a banda també un accident a la GI-634 Jafre provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I, de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els quatre espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros en vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872 208 678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: On vas amb aquesta carpeta?
1: A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
2: Les Escoles Oficials d'Idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
0: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
7: What's going on? It's Alex Parker.

0: 11. Ripolles FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% més per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
4: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria de Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes socials marroquines i augmentarà també la coordinació amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. A banda, pel que fa a les afectacions en aquests moments, un accident a l'AP7 a Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i una avaria a la 2 a Abrera, també amb dues incidències provoquen retencions en ambdós punts. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga també a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments els trens circulen per via única. Això afecta les línies de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista pel migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí, de fet, s'hi han incorporat 4 mitjans aeris amb personal especialitat del GRAF i l'EPAF. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros en vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Atenció!

0: deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
5: Uyer, Unió Intersecció.

0: projecte. A la UGIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UGIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UGIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uger.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UGIER. Treballem el futur.
1: Everybody, we are Moran.

decisões.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transports, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
3: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria. Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes marroquines i augmentarà la coordinació també amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, un accident amb pèrdua de càrrega a la peça de Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca retencions de fins a 13 quilòmetres en aquest punt. També un altre accident a la C14 al Cuber també provoca lentitud i a banda hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Abrera i una altra també a la 2 però al punt de la Vall de Bianya. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat de les carreteres en municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb els Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com són vianants i ciclistes. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista al migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o bé, al contrari, a afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitant que les flames avancin cap a la vall de Boí. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies.
0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: vestits dels que calçaves camperes lluïdes.
1: Pantalons All Shot Viejo Amigo.
0: I anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito amb pastifat de Brumel? T'agradarà Hit Parade. Hit Parade,
1: el bo i millor de la música dels

Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, recuperant tota aquella música de l'any de la Maria Castanya que tant i tant us agrada. Els 70s, 80s i 90s. I avui, possiblement, posarem un tema una miqueta més antic per fer un petit homenatge a un home que va ser una autèntica figura i que, a banda d'això, doncs, tenia un cor brutal. Molt bé, com és habitual, rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas amb aquella música que vaig començar a escoltar als anys 70 i ja a començaments dels 80 vaig començar a posar, doncs, en una petita emissora de ràdio de poble i poquet a poquet vam anar creixent fins a arribar a arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes i també online, que abans això no existia, eh? Tenies que connectar dos iogurts amb un fil, diguéssim el que era el plàstic del iogurt, no?, per poder, doncs, sentir a distància. Una miqueta de tam-tam, també, i senyals de fum, era el que hi havia. Molt bé, salutacions als companys i companyes que m'esteu escoltant online, també als que ho feu directament, per exemple, des del Ripollès, o des de Girona i el Gironès, la Selva, també el Baix Llobregat, el Vallès, el Barcelonès, Barcelona Àrea Metropolitana, Maresme, Lleida, la Terra Ferma. També saludem els companys i companyes que m'escolteu directament des de Sitges Garraf o bé des de Formentera Eivissa a Ses Illes. I si algú que m'escolta des de les comarques tarragonines, sigui benvingut o benvinguda. Avui encetem directament el Hit Parade amb un tema que us durà bons records. Jo, de fet, la recordo amb molt de gust, aquesta cançó que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat en el seu dia. Dennis Edwards, The Look Any Further.

sobre aquest senyor, aquest cavaller britànic que es diu Sir Roderick David Stewart, més conegut com a Rod Stewart, que l'any 1983, des de l'àlbum Body Wishes, va treure directament aquest hit que es deia Baby Jane, com una pel·lícula. Hola, què tal? Soc en Jordi Casas, encarregat de presentar-vos grans cançons com aquesta. Jeffrey Lynne, la

una miqueta de música d'Autoshocks amb Jeffy Line i la Electric Light Orchestra, la coneguda com Elo, amb el darrer tren cap a Londres. Last Train to London, donant pas a un tema del 1956. Soc un autèntic fan de la música dels anys 50. No sé, igual a la meva anterior vida havia viscut cases, no diguis tonteries, als anys 50, i tenia una dona rossa i un Cadillac, que consti. Bé, anem directament a escoltar un senyor, ara que dic Cadillac, que era guapo, era ric, ho tenia tot i malauradament va morir d'una manera molt trista. Ell un dia estava en un concessionari de la Cadillac i es va comprar el darrer model. I va veure una senyora gran que es mirava els cotxes i plorava. I li va dir, senyora, què li passa? Diu, és que la il·lusió de la meva vida és un Cadillac i no tinc diners per comprar-me'l. Doncs aquesta senyora, al cap de res, ja tenia el seu Cadillac pagat per ell i, a més, amb tots els papers i disposat per a circular. Us parlo de Elvis Aaron Presley, el rei del rock que tenia un gran cor i cantava fantàsticament temes com Don't Be Cruel.

estar en un programa d'aquestes característiques. Aviam, hi ha moltes cançons que hauria de posar i no les poso. Digueu-m'ho, si no. Tinc un Instagram que és Jordi Casagem. Envieu un missatge, em dieu Cases. Posa'm, no sé, Gloria Falls, més coneguda com a Gloria Gaynor, que va treure grans cançons com aquest I Will Survive, o, per exemple, una que es deia I Am What I Am, o aquella que es deia Never Can Say Goodbye, que era original de The Jackson 5. Senyores i senyors, arreu de Catalunya, Andorra i ses illes, també online, recuperant tota aquella música que va fer història. Viola Wills

0: Ostres, el disc de l'infern, que deu estar ple de gent, eh? Deu estar ple de gent, les calderes del Pere Botero, allò al màxim, eh? Aquí tenim a Anne-Mae Bullock, directament des de Tennessee. Era la iaia del rock, malauradament ens va deixar ja fa algun temps. Tina Turner, amb aquesta cançó que es deia Disco Inferno, eh, Caco?
1: Sí, això és bo, això és bo.
0: El Caco, que avui s'ha anat de vacances al Carib i aquesta setmana ens ha fet el salt. Bé, de fet, aquí tinc un SMS d'una senyora, deu ser gran, perquè per enviar un SMS diu: hola, soy Lola. Diu: Caco no está, ¿verdad? Diu: porque no he hecho nada en falta. Bueno, bé, la cançó de Tina Turner, Disco Inferno, era directament d'aquesta gent.

sonarà d'una gent que es deien Trumps. Això sonava als anys 70, al igual que aquesta cançó que ho recordarà el malaurat Pino D'Angelo. Que idea!

0: Music Parade. En Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento que reggaetó.
2: No!

Whitehead ain't stopping us now, en aquest cas per la veu d'aquest italià, gran persona i que malauradament no fa pas massa ens va deixar. Aquest home amb aquesta veu tan especial es deia Pino D'Angio i això, ma quale idea. Nosaltres anem recuperant cançons i dels 80s ens anem directament als anys 90 amb una cançó que em recorda moltíssim el meu amic Joan Francesc Torres, el Tintín, que malauradament ens va deixar ja fa alguns anys, exproductor i company meu de la ràdio. La imatge calcada d'en Tintín, però sense Milú. I sempre a la ràdio li feia broma i li posava aquesta cançó de Mighty Dab Cats, Norman Cook, de House Martins, en definitiva el Fatboy Slim sota el nom de Mighty Dab Cats, amb això que es deia Magic Carpet Ride. Allò, un passeig amb

Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G. Hit Parade amb Jordi Casas.

0: Una miqueta de música dels anys 90 creada per Paul Newman, més conegut com a Tall Paul, que va tenir la brillant idea d'agafar el baix d'un tema que es deia Make the World Go Round. També va agafar Lee Marrow amb el Da Da Da Dance to the House. També va agafar The Game Model amb The Jerky Boys, que és la conversa, no?, de I Wish It's Incredible. Després també va agafar els Electroliners i un munt més de cançons per crear Let Me Show You I'm Kamishra.
1: Let's go to the beach.
0: Kamishra Quadros. Exactament és la broma que fèiem a l'època. Molt bé, senyors i senyors, seguim els anys 90, finals dels anys 90. Ara mateix amb Nalin and Kane, directament des de Netherlands, amb Beach Boys.

directament des d'Holanda arribava aquest duet, els Southside Spinners, amb una bonica cançó que es deia Love's Trap. I ara Rollo, Sister Bliss, Maxi Jazz, Faithless, recordant a un dels membres que no fa pas massa ens va deixar, creadors d'un dels temes més impactants de la història de la música de ball, Insomnia.

0: Hit Parade Stars on 45.
1: Es la una. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies, com ara l'AP7, en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions avui a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Sauri, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
3: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
2: Sauri defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I pel que fa a la mobilitat, situació molt complicada a l'AP7, l'accident d'un camió que ha perdut bigues de formigó Castellví de la Marca deixa un carril tallat en sentit Barcelona i provoca fins a retencions de 20 quilòmetres. A banda, també una altra avaria, en aquest cas a l'A26, a la Vall de Bianya, deixa també un carril tallat cap a Ripoll i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat els trens a circular la per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I una persona morta atropellada per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants, a tocar de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i s'hi han desplaçat dues unitats del SEM, a més també de dotacions de la policia local. A hores d'ara s'estan investigant els fets i es resta a l'espera de l'atestat. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'alta de Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista per avui que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí s'hi han incorporat també 4 mitjans aèris amb personal especialitzat, volíem dir, del GRAF i l'EPAF.
1: Notícies en xarxa.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a man. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Auto Ripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: L'altre dia vaig buscar bolsa París en una web i ara me n'apareix publicitat per tot arreu.
2: Internet i les xarxes socials són una porta oberta a la nostra vida privada i compartim informació i imatges personals que deixen rastre i poden tenir conseqüències en el nostre present i futur. Per evitar sorpreses o disgustos, sigues conscient de la teva privacitat i pren el control de les teves dades.
1: Ja he revisat totes les opcions de privacitat i estic més tranquil·la. Mengem?
3: Sí, però a París quan hi anem?
2: 012, la millor resposta.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
5: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
6: Apunta't a bancsang.net/donar.
7: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
8: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872 208 678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
9: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
10: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros en vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
11: Hey, what's up? It's your buddy T.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació de vies com l'AP7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament. Saurí també comenta que, segons el seu punt de vista, s'hauria d'aplicar un model transitori que comenci per una vinyeta temporal que permeti ingressos pel manteniment de les vies i reforçar el transport públic i, amb el temps, avançar cap a un sistema per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
4: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa i és el que s'ajusta més. No? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
3: Aquesta proposta compta amb el suport de la Cambra de Comerç, que hi veu una solució al manteniment i la gestió de vies, mentre que el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Encara parlant de mobilitat, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana una campanya policial per combatre la velocitat excessiva. Aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat de col·lectius més vulnerables, com els vianants i els ciclistes. A la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana un total de 34.000 denúncies. Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia. I el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, a nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobriran els 4 espais naturals que es mantenien tancats. No obstant això, fins a 78 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi. En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona d'aquest migdia. De moment, Protecció Civil de la Generalitat ha limitat l'accés d'excursionistes d'alta muntanya entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a l'incendi de vegetació d'alta muntanya de Sanet, a l'Alta Ribagorça. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques. Després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta, això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Els conductors que omplen aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus coincidint amb l'inici del mes d'agost. Ens amplia la informació Marc Fornells, de Lleida Televisió.
4: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
5: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
3: I també pel que fa a la mobilitat, recordem que a partir d'aquest dilluns i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt comprès entre les sortides 5 i 6 tindrà només dos carrils per sentit. Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment cobert aquest estiu. Abans de l'arribada d'un nou front de tempestes, els bombers han decretat el confinament d'una àrea de 2.460 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, actiu des de fa 4 dies. El risc que el foc canvi de comportament ha motivat aquesta mesura, especialment en una zona molt freqüentada per excursionistes. Les autoritats demanen a les persones que es trobin a la zona que l'abandonin si són a prop dels límits del confinament o que busquin un indret segur. També s'ha restringit l'accés a diverses rutes. No s'ha de continuar des del refugi de Conangles, ni superar els estanys de Gemena i Roy, o intentar arribar al cim del Bas Iberri des de la vall de Boí. L'extinció de l'incendi es du a terme principalment a mitjans aeris, ja que el terreny dificulta l'actuació dels equips terrestres. Els esforços se centren en evitar que el foc s'estengui a cap a la vall de Boí i Cavallers, mentre Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'alerta i ha enviat avisos des d'alert per limitar l'accés a la zona afectada. I Comissions Obreres de Catalunya ha demanat a la Generalitat i al govern espanyol que desenvolupin plans de xoc contra la sinistralitat laboral davant l'augment d'accidents mortals aquest any. En un comunicat aquest dilluns, l'organització també reclama que les empreses integrin de manera efectiva l'avaluació de riscos psicosocials i l'organització del treball mitjançant recursos propis en detriment de l'externalització de la gestió preventiva. En paral·lel, Comissions Obreres exigeix més polítiques de mobilitat segura per part de les administracions i empreses per frenar la sinistralitat que es produeix anant i tornant de la feina. I Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsada pel Ministeri de Sanitat espanyol. Les al·legacions fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat i a la llengua catalana. Això és tot de moment. Tornem en una hora més.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: On vas amb aquesta carpeta?
1: A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
2: Les escoles oficials d'idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
0: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Olivia, quin moment tan bonic, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mamauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
7: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
8: Hey, was geht ab? Ich bin Nico Santos.

0: Rectoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal. Mentre continua la investigació, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat en una entrevista a Televisió Espanyola aquells qui, segons el seu punt de vista, no han estat a l'alçada durant la crisi migratòria.
3: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
2: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar fronteres. Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsat pel Ministeri de Sanitat espanyol. L'entitat ha demanat que el decret fixi el coneixement del català com un mèrit per a les places a les comunitats autònomes de parla catalana i que els residents que no n'acreditin coneixements rebin formació obligatòria dins de la jornada laboral o formativa. Plataforma per la Llengua destaca que es tracta d'una competència especialment rellevant per a l'exercici professional en aquests territoris i que la llengua és indissociable d'una bona atenció sanitària. Les al·legacions, de fet, fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat diferents de la castellana. I una nova variant, una canonada d'aigua a la Bisbal de l'Empordà, deixa sense servei la ciutat. Es tracta de la tercera ruptura que pateix aquesta canonada de fibrociments i que té més de 40 anys d'antiguitat. La incidència d'aquest dilluns ha provocat que el dipòsit d'una banda no rebés prou aigua i de l'altra que s'anés buidant progressivament. De seguida s'han mobilitzat camions cisterna que han portat l'aigua cap al dipòsit, però no han estat suficients per abastir la demanda. Mentre duri aquesta avaria, l'Ajuntament ha previst camions cisterna amb aigua pels veïns que ho necessitin i que estarà. I a banda, el consistori té previst substituir la canonada per una de nova. Un treballador ha resultat ferit aquest migdia després de caure d'una bastida mentre treballaven unes obres al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons les primeres informacions, la caiguda s'ha produït a l'interior del segon pis de l'immoble. Els bombers han desplaçat dues dotacions i han rescatat el ferit amb l'autoscala perquè pogués ser atès pels serveis sanitaris. Posteriorment, el treballador ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de Mataró. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Les de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai

0: jubila.
1: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Vine a celebrar a l'Hotel-Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres, 14 d'agost, t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
5: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
6: Apunta't a banksang.net/donar.
7: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
8: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
7: Ara més que mai, Creu Roja.
9: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
7: Gràcies.

0: Consultoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a la meitat oest de Catalunya, vigent des d'aquest dilluns a les 2 de la tarda fins a demà dimarts a les 8 de la tarda. Es preveuen precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i el grau màxim de perill s'ha fixat en 3 sobre 6. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil manté la prealerta del Pla Inuncat. Protecció Civil demana extremar la prudència i recomana no acostar-se a rius, rieres ni barrancs, així com consultar la previsió meteorològica i l'estat del trànsit abans de desplaçar-se. A més, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat que intensificarà durant aquesta tarda la vigilància a la meitat oest de Catalunya per la possibilitat de crescudes sobtades en rius, rieres i barrancs de menor cabal. Les primeres tempestes de la tarda ja han començat a aparèixer al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre, segons el radar del Servei Meteorològic de Catalunya. Les autoritats alerten que aquests episodis poden anar acompanyats de forta activitat elèctrica i calamar-se i insisteixen a evitar activitats a l'aire lliure i a seguir en tot moment les recomanacions dels serveis d'emergència. L'home que va aparèixer mort divendres passat en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar a la Selva va resultar mort a trets. Segons expliquen fonts oficials, els responsables del crim van disparar contra l'home que té uns 30 anys i el van abandonar al contenidor de la urbanització Lloret Residencial, fins que un veí va veure que sortia una extremitat i va donar l'alerta del que passava. A les últimes hores han transcendit que la família del jove ha engegat una campanya per poder repatriar el seu cos al seu país d'origen, Gàmbia. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar saber el mòbil del crim i trobar els responsables. El cas es troba ara sota secret de sumari. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència xifra en 38,7 milions d'euros el cost de la reposició del sistema elèctric després de l'apagada generalitzada del 28 d'abril del 2025. És una de les principals conclusions d'una resolució de la CNMC publicada aquest dilluns al Butlletí Oficial de l'Estat. En concret, 33,1 milions d'euros corresponen al cost total de la reposició de les instal·lacions de generació, als quals s'afegeix una estimació d'uns 5,6 milions associats als intercanvis elèctrics en França. I la Confederació General del Treball ha denunciat diverses mancances a les bases d'ambulància Sanir a les Terres de l'Ebre. Concretament, el sindicat assenyala que el personal de la base de l'Ametlla de Mar treballa des de l'abril sense climatització, així com a la nau de l'Arrabal de Crist de Tortosa, on tampoc s'han evitat vestuaris adequats i taquilles. En canvi, la instal·lació de taquilles pel personal de Sanir al cap del temple ha agreujat la falta d'espai per a una plantilla d'una dotzena de persones. El sindicat reclama mesures urgents per garantir unes condicions laborals dignes i espais segurs pels treballadors del transport sanitari. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Olivia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: Michael Schulze.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça, reserva al 872 208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
8: This is your summer radio station.

0: Son las Puy.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Alguns estats de la Unió Europea han demanat aclarir per què es va produir un augment intens i sobtat d'arribades de migrants a Ceuta durant la reunió dels ambaixadors comunitaris que s'ha celebrat aquest migdia per videoconferència. Segons fonts de la UE, la trobada ha estat honesta i constructiva, malgrat la crisi que s'ha obert entre els socis europeus arran dels incidents a la frontera, i ha estat d'utilitat per ajudar a explicar-se els uns als altres. Durant les intervencions, alguns països han assenyalat que la migració s'ha fet servir de vegades per pressionar la UE i les seves fronteres, i s'han obert a compartir la seva experiència per evitar-ho. També els socis comunitaris han mostrat el seu suport a Espanya. Aquesta trobada es produeix abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol i després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensés enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques quan sigui necessari. I la millora de les condicions meteorològiques de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça ha permès la protecció civil ha aixecat les restriccions d'accés i d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya. A través d'un nou ES Alert s'ha informat que es restableix l'accés a la zona compresa entre l'Arnoguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Paral·lelament, també s'ha desactivat l'alerta del Pla Infocat, ja que es preveu una millora generalitzada del risc d'incendis durant els pròxims dies. L'incendi ha afectat provisionalment prop de 75 hectàrees de terreny forestal, de les quals al voltant de la meitat es troben a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Segons les primeres investigacions dels agents rurals, el foc hauria estat provocat per l'impacte d'un llamp. Durant l'emergència, els bombers han treballat principalment amb mitjans aeris i els agents rurals han col·laborat en el tancament dels accessos per facilitar les tasques d'extinció i garantir la seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de les comarques gironines per un possible cas d'estafa, després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances, el que es va arrencar fa unes setmanes, quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. Aquest cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet, i d'altres han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i que els quedava una part a deure. I un petit apunt per acabar, una persona mort atropellada avui per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants que hi ha tocat a la comissaria dels Mossos i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un

0: Senyores i senyors, amics, amigues, de nou ben trobats, benvinguts en aquesta sintonia que és la vostra. En aquesta ràdio, doncs, ara mateix iniciem nova hora d'èxits aquí en el VIP 45 durant una hora tot repassant els 70s, els 80 i els 90, les cançons que ens varen fer ballar i que tants bons records ens duen. Com per exemple aquesta de Paolo Pelandi. De fet, és tot un himne que s'ha convertit al llarg de la història en una de les cançons més conegudes i populars de l'Italo Disco dels 80. Era el Happy Children. Amics, amigues, de nou comencem VIP 45.
1: A VIP 45...
2: A vegades també punxem els discos de 33.
0: Per continuar amb els Bootcut Hits des dels 90 amb... Boom!

0: Sounds Fall Into My Man, directament des dels Estats Units, una de les cançons que recordem ara mateix, amb la marca Henry Street Music, els Booked Kids, amb la producció musical de Kenny Dodd. Una d'aquelles cançons que és fantàstica i bona per recordar també aquí en el VIP 45.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: És evident que totes les cançons ens porten algun que altre record i moments viscuts, com per exemple aquesta dels 80. La banda americana Cool and the Gang, una banda doncs, que encara és en actiu i que han passat moltíssimes persones per ell. És el Fresh.

0: I aquest Fresh, fresca. Una cançó molt i molt coneguda dels 80. Fantàstica cançó també per recordar, clar que sí.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.

0: Rendeix-te. La cançó tenia molt i molt de ritme. De fet, encara la té el Scoot and Move amb aquest Give It Up. Una cançó també per recordar i que arribava directament des de Irlanda i que nosaltres, doncs, ara mateix, de nou, l'hem tornat a escoltar dins el VIP 45.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: N'estic convençut. Perquè el que fem és recordar, retrobar de nou aquelles cançons i aquelles melodies que tants i bons records ens porten. Ara mateix, amb un Italo disco que arribava directament des d'Alemanya per un home que es feia dir Michael Bedford. Això venia produït, si no recordo malament, per el mateix Axel Brayton, un coditzat productor de l'època. I la cançó que escoltarem, More Than a Kiss. Gran i bon record aquest. Som-hi!

Funky, funky del bo, d'aquell que arribava des dels Estats Units i que impregnava les nostres orelles amb cançons com aquesta de Bobby Thurston. Un home de color molt autèntic i que ara mateix escoltem i recordem dins el VIP 45.

tants i bons records. No hi ha cap mena de dubte. El gran Bobby Thurston ens l'ha fet sonar. Més cançons, més èxits, això és el VIP 45. Ara mateix, amb aquesta noia que arribava des del Regne Unit, en els 80, amb cançons com aquesta que ja sona. Això es deia Shashin, cançons com Whatever I Do, Who's Leaving Who, i d'altres que varen fer doncs, que aquesta noieta triomfés en aquella dècada molt. Així que doncs l'escoltem i la recordem. Després arribarà una de les bones dels 90 en aquesta edició del VIP 45. Aprofitem també per saludar tota la gent que ens escolta a través de les diferents emissores que emeten aquest programa arreu de Catalunya i Andorra, per moltíssimes freqüències i per moltes ràdios del país. Rebeu doncs una molt forta salutació de jo mateix, un servidor, Josep Lloret. Això és el VIP 45. Gran recull d'èxits, bons records, sempre als 70s, 80s i 90s.

0: Ell va néixer a Turquia, es va fincar a Alemanya i des d'allí Orhan Zerbi, més conegut per DJ Quicksilver, produïa una de les cançons molt i molt populars també dels 90 i que també nosaltres l'hem escoltat i recordat. Era el seu Bellíssima.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: Molt bé, dels 90 anem ràpidament cap als 80, tot recordant aquesta cançó de Rich. Eren veritablement els teus ulls els que em varen conquerir.

0: més a més, la cançó la recordo molt i molt bé, perquè el nostre amic i conegut Raúl Orellana la va incloure dins un megamix que es deia Estudio 54, i allà també doncs, la cançó es va fer molt i molt popular. In Your Eyes era aquest noiet que arribava directament des d'Itàlia, que es deia Rich, i que també nosaltres l'hem escoltat i recordat.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vici.
1: VIP 45.
0: I marxem. Posem ja el punt final en aquesta edició del VIP 45. És evident que us emplacem a una de nova en aquesta sintonia, i per marxar ho fem amb Novecento, una de les cançons molt conegudes també dels 80, era aquest Movin' On. Vinga, que vagi bé, adeu-siau.